duele, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ahí donde nos sigue, ahí se acaba, ahí.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
2: I està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
3: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
3: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
4: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns,

0: el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pupillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la Vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Ana Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil el pubillatge va ser l'arauet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andriu Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'arauet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a arauet.
1: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
2: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
0: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran al matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
3: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
3: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda, precisament, és de l'any 66. i després quan es van dessecar les salines va venir també el càmping Les Salines, no? I després aquest

0: Les instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
1: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
0: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles. Alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi han protegint, omplint
1: paral·lels,
0: de sorra.
1: Paral·lels aquests.
0: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
1: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
0: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
2: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, vol col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer, el passatge de la Soledat.
1: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll, en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar al nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
3: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament, doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
4: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions...
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major covellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la agrupació de Balls Populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
5: El fet de no tirar el castell de Focs és per dos motius. Primers, perquè durant tot el dia que hi ha el pla alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
1: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
5: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
1: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
5: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta Festa Major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després s'ha de plaçar tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants, després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
5: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
8: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne, i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
9: Hola.
1: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
10: Hola. Gràcies.
1: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
11: Gràcies a tothom. Bon dia.
1: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
11: Bueno, nosaltres des que soc regidora de la Gent Gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social, que realment està sent una pandèmia, no només, això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell, aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per "me falta sal" o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat. Tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I bueno, i per això s'han posat en marxa diversos programes, i l'any passat doncs, vam posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs, aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes, que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, doncs com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda, doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, doncs des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
0: De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
9: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades a que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després... mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. I...
0: Sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no?, hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
9: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com, això, com ho feu,
9: sí,
0: no?
9: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions de que contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jèssica ja estigui a la primera entrevista perquè així ja coneix a la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi ha els grups d'ajuda, no?, d'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no?, d'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no?, amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no? Sempre intentant pues, acompanyar aquestes persones a el que és a les activitats del municipi.
0: Mm. I això que no es trobin, no? Sense ningú més, no? Que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit.
10: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Mm. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
0: La Mónica.
10: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
0: Perquè antes, ¿cómo te lo hacías o qué feías?
10: Yo lo hacía con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí. Hace ya un año o más que están y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
0: I també des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de
10: desde hace de soledad. 20 años, desde 20. Hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
0: ¿Perquè tens la família lluny? O...
10: No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
0: Molt bé, suposo que amb ganes de començar el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jessica.
10: Ja me lo ha dit.
0: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
10: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que si quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa. Porque es lo único que tengo. Pero yo solo, ¿a dónde me voy? Pues a la en casa. Y eso no puede ser.
0: Molt bé. Bé, avui no ens ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
10: És cosa nova per a mi, és la primera vegada. Sí.
0: Molt bé. Bé, no sé si doncs això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no? Compartir i potser tenir aquest contacte, no? Que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de valtros, no, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
9: Sí, no, continuarà igual, l'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant doncs, més activitats, no? Ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
0: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
9: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no? La seva atenció, centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que hem atès i potser com a destacar és que és un grup obert, no? Que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no? que podem ser més persones, altres moments que potser, no? Pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no? És una miqueta... un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
0: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creieu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
9: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles. Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I aquesta persona doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici. I el que vam fer doncs, va ser que en comptes de que ella, no? Com no podia venir pues, al grup ni a les activitats, cada X temps pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona, no? Llavors també ajudem així, no? Com podem, no? Anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no? Aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues, podem venir? Ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella.
0: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues, Alexandra.
11: Sí, jo volia afegir bueno, una miqueta per això de l'edat, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys, i és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. I això, bueno, és com... personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no? Amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social i en realitat la realitat és que cada cop pues, estem en un món més individualitzat i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, i com ara un dol es viu d'una manera molt... també es pot viure d'una manera molta soledat. I tot això pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no? Aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit des que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? I és com, bueno, que és la... Ui, madre
0: mía. És la motivació, no? S'ha emocionat.
11: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no? En el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment soc, és com que l'ha vist molt, no? Perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no? És com que ho porto a dintre, no? Totes aquestes accions socials i llavors, bueno, pues, de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes. I fixa que amb quina cosa tan senzilla, no? Perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants i en realitat tenen molt de significat. I és el que ens dona realment la vida, no? Aquest cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això, no t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
0: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més.
10: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Y luego llamándome Mónica, igual, digo, pues yo sí que quiero ir, sí que quiero ir. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
0: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i Maite una estona. També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, també amb això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs, entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat de això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional s'aturen, doncs, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot doncs, tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà doncs, es podrà posar en contacte amb vosaltres. I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment o doncs, la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment o...
9: Bueno, és millor que es faci una atenció o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és el telèfon meu de la feina. I si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però si es vol donar resposta a tothom, clar.
0: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
11: Sí, jo només afegir que les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí li aniria bé compartir i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna avi o àvia, oi, aquell grup, però ja estarà format i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
0: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
11: Gràcies, Pau.
0: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
9: A
0: gràcies.
9: A vosaltres, merci.
0: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda i torna quan vulguis.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima, que vagi molt bé.
11: Gràcies, adéu.
9: Adéu.

I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Doncs comencem ja amb la música d'avui, amb una sardana d'un compositor actual, Lluís Alcalà, amb una de les seves obres que ha estrenat molt recentment, aquest 2023. Una vida al teu costat, que serà interpretada per la Cobla Mediterrània.

Hem escoltat Una vida al teu costat, una estrena d'aquest 2023 de Lluís Alcalà, i l'hem escoltat amb la seva cobla, la Cobla Mediterrània.

Per al programa d'avui hem triat sardanes d'un CD de la Cobla Principal de la Bisbal amb el seu director titular, Francesc Cassú, que porta el títol de Sardanes de Tossa, volum 2, amb composicions amb referència a aquesta vila de la Costa Brava, enregistrat amb motiu del 10è aniversari de l'agrupació sardanista tossenca. Esperem que us agradi la selecció que us oferim. Començarem amb una sardana escrita l'any 1942 per al compositor Feliu Casas, Pensant en ella.

Ha estat la principal de la Bisbal amb la sardana Pensant en ella, de Feliu Casas. I a continuació, una obra de Pere Mercader i Andreu, amb una dedicatòria del 1942 a una de les platges més boniques de Tossa, Mar Menuda.

I continuem amb la mateixa cobla, ara amb el compositor Josep Albertí, que va escriure aquesta sardana el 1949 a partir d'una poesia de Manel Vilà i Dalmau, Rosa de Tossa.

Era una bonica i melòdica sardana de Josep Albertí, Rosa de Tossa, interpretada per la Principal de la Bisbal. I a continuació tenim una sardana de 1989 del mestre Flabiolaire i pedagog Lluís Buscarons, l'encís de Sa Boquera.

la cobla que estem escoltant avui, principal de la Bisbal, hem escoltat aquesta obra de Lluís Buscarons i Pastells, l'An VI de Sa Boquera.

0: Com hem comentat al principi del programa, estem escoltant una selecció de sardanes d'un CD enregistrat per la Cobla Principal de la Bisbal amb sardanes de Tossa de Mar, una iniciativa de l'agrupació sardanista Tossenca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.
1: És el segon volum de la col·lecció Sardanes de Tossa. Ha estat enregistrat, va estar enregistrat l'any 1997 sota la direcció de Francesc Cassú, amb un recull de 13 sardanes dedicades a la vila, a l'aplec, festes o personatges. Un treball discogràfic que mostra l'arrelada trajectòria d'aquesta localitat quant a la cultura musical i popular catalana, a banda del seu atractiu com a destinació turística de la Costa Brava.

Seguim ara amb una sardana de 1989 del compositor tossenc Josep Pollell i Sallés, estrenada amb motiu de la primera trobada infantil, Rebrots Tossencs.

Acabem d'escoltar Rebrots tossencs, de Josep Cullell, amb la Principal de la Bisbal. Tenim a continuació una sardana del 1989 de Miquel Tudela, compositor, instrumentista de fiscorn, trombó de vares i violí. Tossa, Cala Bona.

Acabem d'escoltar Tot s'acaba a la bona, una dedicatòria de Miquel Tudela estrenada al segon aplec de Tossa. I continuem ara amb el compositor Lluís Duran i Massaguer, molt vinculat a la vila, a la qual hi va dedicar 10 sardanes. Aquesta la va dedicar Francesc Fonalledes, president de l'agrupació sardanista. Es va estrenar a l'aplec de 1990. Gràcies, Francesc.

Era una sardana que Lluís Duran va dedicar a Francesc Fonalledes, ànima de l'agrupació sardanista. Gràcies, Francesc. I tancarem aquesta selecció del segon volum de sardanes dedicades a Tossa amb la cobla principal de la Bisbal, amb una sardana estrenada a l'aplec del 1995, Cor Jove, de Joan Manuel Margalef i Ayet, instrumentista de fiscorn, trombó i tuba.

Anem ara a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Lluís Albert i Ribas, compositor que va conrear diversos gèneres, musicòleg i historiador. D'ell escoltarem una sardana del 2002, Sardanistes d'Olesa, que serà a càrrec de la cobla Vila d'Olesa.

0: Amics, oients i sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar. Esperem que hagi estat del vostre gust la selecció d'aquest cap de setmana i continuar comptant amb la vostra companyia. Agraïm, com sempre, la vostra atenció a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la sardana. Bona setmana a tots i totes.
1: Fins al final de l'emissió escoltarem una obra d'un dels grans compositors de cobla, Manuel Saderra i Puigferrer, de qui aquest estiu es complien 115 anys del seu naixement. És una magnífica sardana del 1979, Sant Feliuenca, que serà interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i posarà el punt final al programa d'avui. Us esperem la setmana vinent a Dansa Viva. No falteu!

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Començarem el programa amb el compositor Bernhard Henrik Krusel, un compositor nascut a Finlàndia que de jove ja es va instal·lar a Suècia, on va morir l'any 1838. D'aquest compositor escoltarem el concert per a clarinet en F menor, l'opus 5, l'Allegro, un fragment. L'interpreta la Gothenburg Symphony Orchestra, l'Orquestra Nacional de Suècia, dirigida per Oko Kamu, i el clarinet solista és Martin Frost.

Ha estat un fragment del concert per a clarinet en F menor de Bernard Henrik Grusel. I anem ara a un altre gran compositor, Hector Berlioz, compositor francès del romanticisme, de qui l'obra més coneguda és la Simfonia Fantàstica, opus 14. D'aquesta simfonia, que va subtitular Episodi de la vida d'un artista, escoltarem un parell de fragments, els anomenats Somnis i Passions i un ball, amb l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Zubin Mehta.

ha estat un fragment de la Simfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz. I a continuació tenim òpera del compositor Gioachino Rossini. Escoltarem primer una ària de la seva òpera Guillem Tell, l'ària dels Arnold, amb el tenor Tony Ponset i l'Orquestra Estatal de Baden de Karlsruhe, dirigida per Marcel Kurot. I després, de Rossini també, de la seva obra Stabat Mater, que és una obra en forma de seqüència litúrgica sobre uns versos catòlics del segle XIII, d'aquesta Stabat Mater, l'ària Cuius Animam, que serà interpretada pel gran tenor Luciano Pavarotti, la Filarmònia Orquestra i el director Alberto Lizzi.

Hem escoltat dues àries d'òpera de Gioachino Rossini. I a continuació tenim a Pablo Sarasate, un virtuós violinista nascut a Pamplona i mort a Biarritz, que també va tenir una important faceta de compositor d'obres per a piano i violí. D'aquest compositor, de Sarasate, escoltarem dues peces, danses espanyoles. Les solistes que les interpreten són Julia Fischer al violí i Milana Chernyavska al piano.

Doncs amb aquestes dues composicions de Sarasate acabem el programa d'avui. Gràcies per la vostra atenció i confio que ens vulgueu continuar acompanyant la setmana vinent a l'Hora dels Clàssics, un programa de música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

El món es pot mesurar en quilòmetres, però també en dies. Amb aquest concepte, podem obrir el llibre d'avui on trobarem una aventura que desperta el desig de viatjar, on hi ha un rellotge que marca un repte i on la imaginació avança tan de pressa com els seus protagonistes. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'una de les grans novel·les d'aventures de tots els temps. La Volta al Món en 80 dies, La Vuelta al Mundo en 80 dies, Le Tour du Monde en Crete Banjou. Bueno, vaig millorar una miqueta, poquet a poquet, el francès. De Jules Verne, el Julio Verne de tota la vida. Bueno, aquesta obra que ens parla del viatge, de la puntualitat i d'una pregunta molt simple. Es pot guanyar una aposta quan el món sencer sembla posar-se en contra? Vet aquí que una vegada hi havia un cavaller anglès anomenat Phileas Fogg, un senyor metòdic, discret i tan puntual que gairebé sembla governat per un rellotge. Un dia, el Reform Club

a Londres, accepta una aposta sorprenent: donar la volta al món en només 80 dies. Fogg surt de Londres amb el seu nou criat, Passeport, conegut per molts també com Picaporte. A partir d'aquí comença una cursa plena de trens, vaixells, ports, ciutats imprevistos. El viatge passa per Suez, l'Índia, Hong Kong, el Japó, els Estats Units i de nou a Europa, convertint cada parada en una petita aventura dins de l'aventura. Durant el trajecte apareix l'inspector Fix, que sospita que Fogg és el lladre d'un banc i el segueix amb la intenció d'arrestar-lo. També coneixem Aouda, una jove rescatada a l'Índia, que porta emoció i humanitat a una història que podria semblar només una cursa contra el temps. Quan Fogg creu que ha perdut l'aposta per arribar tard a Londres, descobreix que, viatjant cap a l'est, ha guanyat un dia sense adonar-se'n. Així, el temps, que semblava el seu gran enemic, es converteix finalment en l'aliat que li permet vèncer. Un dels grans atractius d'aquesta obra publicada al 1873 és la sensació de moviment continu. La novel·la ens porta d'Anglaterra a Egipte o de l'Índia al Japó, i cada parada aporta un color diferent a la narració. Per això, la lectura es fa tan amena, ja que l'autor no només explica una aposta contra el temps, sinó també una volta al món plena de paisatges, cultures i sorpreses. Verne construeix la història com si fos un diari de ruta o un compte enrere. Dia rere dia, escala rere escala, on sempre hi ha un transport que cal agafar o un retard que amenaça la posta o un obstacle inesperat. Això dona al llibre un ritme molt àgil i fàcil de seguir. Els personatges principals també són essencials. Phileas Fogg representa la calma i l'autocontrol, mentre que Passeport aporta humor i energia. Aouda dona emoció i Fix encarna la sospita constant. Junts fan que el viatge no sigui només geogràfic, sinó també humà. Arribats a aquest punt, posarem una mica de música, ja que, entre històries, relacionem els llibres amb altres llenguatges, com el musical. I si parlem de La Volta al Món en 80 dies, avui la cançó triada és La Vuelta al Mundo, de Willy Fogg, interpretada per Mocedades. La connexió és clara i evident perquè aquesta cançó va convertir l'aventura de Verne en una cançó famosa i fàcil de recordar. El tema té el mateix esperit de la novel·la: moure's, descobrir llocs nous i creure que el món es pot recórrer amb entusiasme. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com La Volta al Món en 80 dies ha tingut moltíssimes adaptacions. Una de les més estimades és la sèrie de dibuixos La Volta al Món de Willy Fogg, que transforma els personatges en animals i apropa el relat als nens i nenes sense perdre l'essència de l'obra original. També cal destacar la pel·lícula de 1956, Around the World in 80 Days, amb David Niven com Phileas Fogg i Cantinflas com Picaporte. Aquesta versió converteix la novel·la en un gran espectacle cinematogràfic, ple de color, humor i moviment. Cantinflas, especialment, dona al criat una energia còmica molt recordada. Una altra versió coneguda és la de l'any 2004, amb Jackie Chan. És una adaptació més lliure i orientada a l'acció, on Passepoch guanya molt protagonisme a través de l'humor, les persecucions i les arts marcials. Potser s'allunya més del to original, però manté la idea central del món com un escenari ple de reptes. Avui hem obert les pàgines de La Volta al Món en 80 dies, una novel·la fascinant, que funciona molt bé perquè transforma la geografia en emoció i el calendari en suspens. Phileas Fogg i la resta de personatges fan que aquest viatge sigui més que una ruta. Aquesta és una història sobre confiança, persecució i descobriment. Cada país aporta una nova imatge i cada dia que passa ens recorda que el temps és el gran protagonista. Potser aquest és el gran ensenyament que ens vol transmetre Jules Verne. El món pot semblar immens, però la literatura té aquesta màgia: fer-nos viatjar per tot arreu sense sortir de les pàgines d'un llibre. Moltes gràcies per haver compartit amb mi aquest viatge per al món. Ens tornarem a trobar aquí, a Ràdio Cubelles, la setmana vinent, tant en directe com en el format digital, i també a Spotify a la tarda. Així que, estimats radioients, fins aviat, aquí, a Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record

0: llibres i de cançons a la foscor.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Un programa conduït per Elisabet Molet.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, admirables amigues i admirables amics, éssers vius, sensibles i intel·ligents que us afegiu aquesta setmana a la nostra singladura sonora estiuenca de dues hores. Salutacions i abraçades de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, éssers vius que us agraïm profundament la vostra atenció. En aquesta segona edició estiuenca de 2026 tindrem un programa quasi íntegrament català, però al final amb dues propostes que ens són igualment ben properes. Iniciem el trajecte a la comarca del Maresme amb un duet de folk contemporani. Després cap a la ciutat de Valls amb un altre duet, en aquesta ocasió d'allò més clàssic. Després tornem cap al Maresme, concretament a la seva capital, amb una proposta ideal per a ballarengues. A continuació, un jove quartet, de nou amb el folk català posat al dia com a eix central. Seguirem a Catalunya amb una altra proposta, en aquest cas fora de l'àmbit del folk, però amb traces tradicionals. La penúltima proposta d'avui ens portarà a la localitat alacantina de Villena, una de les més visitades en aquest programa. Conclourem l'episodi des de la Provença amb el retorn d'una part de la banda rumbera més internacional d'aquelles contrades. Anem, doncs, amb un disc acabat de sortir del forn, de fet, com la majoria dels que posarem avui. Quorum, així ha titulat el seu nou disc Els Amics de Dioda, un duet procedent del Maresme que ja ens van delectar en el seu dia amb Etimos, un debut discogràfic en el qual es van donar el luxe de joguinejar amb el cançoner tradicional català, presentant-lo, especialment en directe, amb una frescor i infinitat de llicències interpretatives sense soscavar l'esperit tradicional. Amb Quorum, segon àlbum de Dioda, en Joan Torrentó al violí i en Pau Mainé a la guitarra, fan un pas endavant amb tot de composicions pròpies, instrumentals, seguint el seu aire els estils més clàssics del folk, però donant-les un aroma molt personal i inconfusible. Escoltarem sense pausa 5 perles de Quorum, el nou àlbum de Dioda, Ofrena, Dolç, Arranca, Extraperlo i Abril.

marxem a contrades tarragonines amb la següent presentació d'avui en el terreny del folk català, concretament a Valls, capital de l'Alt Camp. Allà fa quasi tres dècades que el duet Punt de Malura, fundat el 1998 i format per Cristina Buixadera i Jordi Inglada, donen vida i refresquen les tradicions musicals de la nostra terra utilitzant només instruments propis del folclore autòcton. El sac de gemecs, el flabiol, la tarota, la percussió i el guitarró són els estris que Punt de Malura empren en el disc homònim editat el passat mes de maig pel segell Duplicat. Ja sabeu que ens agrada molt la innovació i la gosadia, però ni més ni menys que la música de pura arrel, aquella que transmet de manera diàfana els sons populars que han sobreviscut al llarg dels segles. Ara és fàcil, la música s'enregistra i queda per a la prosperitat. Però els sons tradicionals, però, han sobreviscut durant segles només amb la transmissió intergeneracional. 28 anys de bagatge no se solen celebrar, cosa prou absurda, perquè quan un projecte musical de qualitat sobreviu tant de temps, és com per celebrar efemèrides any sí i any també. Us deixim amb 5 delícies de pur folk català del disc homònim dels ballencs Punt de Malura. Contradansa 4, ball cerdans, contrapàs dels nans, ball de bastons antics de l'Arbós i ball pla i correbou.

Avui, en la nostra segona edició estiuenca, ens estem regalant els sentits. A veure si hi ha sort i alguns turistes ens casen per les zones hercianes o l'espai cibernètic i aprenen una mica sobre el panorama actual del folk català. Tornem tot seguit a Mataró, capital del Maresme, amb una proposta amb la qual tornem al territori dels sons d'aromes folclòrics autòctons presentats en fesomies contemporànies. La Coixinera presenta nou disc i nou espectacle. Quanta ballera! Un sarau que transforma la música d'arrel catalana en una experiència viva, festiva i compartida. Òbviament apta, com diu clarament el títol de l'àlbum, per a aquelles i aquells que gusten de saltar i fer voltes al ritme del folk del segle XXI. Alba Logan amb gralla, viola de roda i coixinera, Ariadna Cabeza amb baix elèctric i veu, Dani Álvarez amb flabiol i tamborí, acordió diatònic i veu, Félix Jurado amb tarota, gralla i veu, Jaume Ponsol amb guitarra i veu i Oriol López amb bateria i veu. Aquest és el nucli de la Coixinera, que en el disc Quanta Ballera han comptat amb col·laboracions de gran nivell, la d'Helena Culleré amb la tenora i la de Jordina Blanc com a balladora. Cal destacar de la Coixinera que els seus rampells contemporanis van en la direcció inequívoca del rock. Ho comprovarem tot escoltant quatre peces fabuloses de Quanta Ballera: La Bolangera d'en Pitarro, Quanta Ballera, Polca de les Gitanes de Cardedeu i Jota de les Gitanes d'Arenys de Munt.

En una edició de Messenger, en la qual el folk català ha de ser el principal protagonista, era del tot impossible que no us mostréssim alguna de les sensacionals edicions discogràfiques recents del segell independent mataroní Microscopi, comandat pels amics Carles Moreno i David Mullor, els que algú en algun moment els haurà de fer un monument com a revitalitzadors de la música, no només del folk, no només de formacions catalanes, també de propostes d'altres contrades i en territoris estilístics com el jazzístic, la cançó d'autora o d'autor i d'altres. Anem amb la segona de les tres edicions de Microscopi que avui tenim entre mans. Folk d'Estreradi, el més nou del quartet Trèvol, formació nascuda en àmbit urbà, a la qual la seva urbanitat no els impedeix defensar-se amb molta traça en l'espai del folk, que, potser de manera errònia, tendim a relacionar només amb el món rural. El quartet Trèvol, entre l'Extraradi de Barcelona i la Catalunya Nord, està format per Leoni Martet amb Flavio Oliveu, Bernat Garcés amb teclats i veu, Martí Flet amb bateria, percussions i veu i Laia Gluck amb gralla i veu, la més mediàtica i coneguda dels quatre per la seva participació en un programa de ràdio i televisió ben brillant, com és La Renya, la Renaixença. Cal dir, a més, que per aquesta edició discogràfica Trèvol han comptat també amb un munt de músiques i músics col·laboradors de nivell superb. Bé, ens estem enrotllant massa, potser, així que anem sense més dilació a xalar amb quatre fenomenals peces del folk d'Estreradi, el nou disc de Trèvol, Pas doble dels turistes, Escaulets, Cantada en aranès, Lo Pardal i Granaïna de Montaverner.

Anem ara amb la tercera i última edició discogràfica dels nostres bons amics del segell Microscopi, una proposta amb la qual deixarem enrere el territori del folk pur o contemporani per entrar en una dimensió diferent. Pensaments, el nou treball de Trio Tico, és una obra on música, pintura i poesia es troben fins a convertir-se en un únic paisatge emocional. Més que un disc, Pensaments és una experiència immersiva i contemplativa construïda a partir del diàleg entre l'univers sonor mediterrani de Trio Tico, les aquarel·les de Lluís Bruguera i els versos íntims d'Arnau Sargatal. El resultat és una obra delicada i profundament evocadora que convida a escoltar amb calma i deixar-se portar pels petits detalls. El moviment lent de les flors, la fragilitat de l'aquarel·la expandint-se sobre el paper o el brunzit d'una abella travessant el silenci. Trio Tico crea un llenguatge musical subtil i orgànic que combina música mediterrània, world music, jazz i flamenc per construir una sonoritat pròpia, càlida i contemporània. El projecte està format per Carlos Coronado a la guitarra, Guillem Soler al baix i Jordi Morell a la percussió. N'escoltarem quatre estupendes composicions sense aturador: joia, entusiasme, serenor i dualitat.

amb les 5 presentacions que hem fet fins ara, ja ens hem polit tota la música parida en terres catalanes que teníem a la nostra discoteca pendent de mostrar-vos. Ara, però, no anirem massa lluny, perquè visitarem un cop més la localitat a la cantina de Villena, de la mà del seu artista més internacional, el genial i ultraprolífic compositor i guitarrista Luis Jiménez Amorós. El bo de Luis és tan prolífic que, de fet, ja ho devem haver explicat tot sobre ell, així que us traslladarem de manera literal el que diu ell mateix sobre Macamatic volum 2, un àlbum que ens ha enviat directament només 3 mesos després que ens fes arribar el capítol anterior d'aquesta obra centrada en les músiques del cor del continent asiàtic. Macamatic és el capítol centroasiàtic del treball del ja recorregut de Luis Jiménez Amorós al voltant de la revitalització del cançoner popular villenense, un cançoner poc documentat del llevant espanyol. Trous, cants de pandorga, malaguenyes, marxes mores, romansos... Continua i amplia la seva aclamada sèrie de Unknown Spanish Levant, enregistrada a Egipte, Brasil, Alemanya i Espanya, portant aquests repertoris ibèrics perifèrics al diàleg amb les tradicions del Makam i el Shash Makam d'Uzbekistan, Kirguizistan, Kazakhstan i Tajikistan. Gravat in situ a músics de gran mestratge, principalment a Bukhara, Tashkent, Dushanbe, Bishkek i Almaty, durant el 2025 i el 2026, Macamatic volum 2 de Luis Jiménez Amorós conté peces formidables com Sobre la marxa, Jaúl Cafajo, Macan i Lee River.

Si hem viatjat fa un moment uns centenars de quilòmetres, no gaires, cap al sud, ara farem el mateix en direcció nord per situar-nos en la ciutat provençal de Montpellier. Història és el nou àlbum de Tonino Baliardo, interpretant en aquesta ocasió peces dels mítics Gypsy Kings, la banda que ell mateix va fundar l'any 1987, fa gairebé 4 dècades. Els Gypsy Kings han estat el fenomen musical rumbero més internacional de la història. Amb el seu debut discogràfic homònim, de manera insospitada, van conquerir els mercats del Regne Unit, els Estats Units i molts altres països del planeta. Guanyadors d'un Grammy, Gypsy Kings no han deixat mai l'activitat, tot i que ara es dosifiquen de manera diferent, continuen en la palestra. Ara, amb les cançons estupendes de Història, un disc editat el passat mes de maig que continua en la línia del que els ha fet triomfar el món sencer, adornant el seu so flamenc i rumbero amb influències llatines, traces pop i tocs de reggae i jazz. Tonino Baliardo, ara acompanyat pels seus fills Coso i Miquel, ens delectarà fins al final d'aquesta edició estiuenca número 69 amb algunes de les peces del seu nou treball discogràfic, Senyorita, Història, Primavera, El Campo, amb un fragment de la lletra en català, No soy rico i Big Bang. Sonaran tot seguit i sense pausa. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
3: 1981.
2: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Als 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue, Oyster Cult, i aquest Burning for You.

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

0: After.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Arriba una nova edició de Hot Dance 80 a la vostra sintonia preferida. Avui, a la història de la música dance, tindrem Gala Rizzato, els números 1 de la Billboard. Tindrem una cançó que va ser el cinquè single que es va editar d'aquest treball discogràfic anomenat The Wall, de la formació Pink Floyd. I la resta del programa ens dedicarem a escoltar cançons editades per la discogràfica Memory Records. Això vol dir que avui a Hot Dance 80 el dedicarem a l'Italo Dance. Gala Rizzato va néixer a Milà el 6 de setembre de 1975. Coneguda simplement com a Gala, és una cantant i compositora italiana, en un artista de culte d'Eurodance que va desaparèixer de l'escena en el cim de la seva carrera. Va llançar l'àlbum Coming to My Life el 1997 amb èxits com Freed from Desire, que és amb el que comencem avui la història de la música dance.

La cançó que estem escoltant, Freed From Desire, fou un èxit mundial, seguit de molts més senzills d'èxit, sobretot a Europa. Va realitzar una gira per Europa on va acompanyar-la el ballarí de flamenc Rafael Amargo, sobretot per la posta en escena del senzill Come Into My Life.

Després d'una llarga pausa en la seva carrera, el 2005 va llançar un nou senzill, Faraway, que va aconseguir el número 5 a Grècia.

Hem començat parlant a la nit Talking to Dread i anem a escoltar ara un que va ser el primer single del projecte de Cyber People, que va néixer el 1984 de la mà de Memory Records i del seu creador George Espanya. Es va editar el 1984.

Això és el que va editar Cyber People el 1984, però un any més tard varen editar això i varen tenir èxit a tot arreu.

0: Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: Duke Lake arriba a la pista central de Hot Dance 80, un fascinant projecte musical italo-disco creat per Antonello Gabelli, nascut a Parma. Va iniciar la seva carrera com a músic a finals dels anys 60. El senzill Do You, de Duke Lake, llançat el 1983 sota el segell Memory Records, representa un capítol important a la història de l'Italo Dance. Aquesta peça arranjada i composada per Ottavio Bacciocci i Antonio Gabelli fou gravada a l'estudi Master 33 de Cremona.

Avui Hot Dance 80 dedicat a la música italo de la mà de la discogràfica Memory Records. I els propers a trepitjar Hot Dance 80 són Baby's Gang, una banda italiana de pop adolescent formada a Itàlia del 83. El grup estava composat per 13 adolescents liderats per la futura estrella de l'Italo Disco, Ivana Spagna.

Un altre totxo a la paret és el títol d'una cançó del grup britànic de rock progressiu Pink Floyd, composada per Roger Waters, baixista i segon vocalista de la banda. Dividida en tres parts, part 1, part 2 i part 3, aquestes es varen incloure amb l'àlbum The Wall, el mur, editat el 1973.

varen desbancar Queen amb Crazy Little Thing Called Love. Els Queen van estar 4 setmanes al número 1 i els Pink Floyd 4 setmanes més, des del 22 de març de 1980 fins al 12 d'abril d'aquell any.

0: Brando és el pseudònim d'Horacio Brillo. Va néixer a Catània el 15 de setembre de 1969. Cantautor, guitarrista i productor discogràfic italià. Estàs sintonitzant Hot Dance 80.
1: WhatsApp del programa Hot Dance 80. 626 440 111.

Com diem sempre a Hot Dance 80, et posem els números 1, els número 2, els número 3. No vol dir que enregistrant un tema a una companyia discogràfica important arribis a ser el número 1. Perquè és el cas de Phil Grant, que està bé, però no va ser un número 1 com la cançó que anem a escoltar tot seguit a Hot Dance 80. Ell sí, ell és Ken Laszlo, el seu nom real és Gianni Coraini i és original de Mantova. El 1984, amb el tema composat per Sandro Oliva i publicat per Memory Records, va aconseguir un número 1. Com també ho va aconseguir amb Don't Cry, amb Tonight, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa de música dance de dècades anteriors, i que ens pots demanar la música que vulguis dedicada a aquest tema al 626-440-111. Tonight!

Ai, que arriba l'època dels refredats. Ell ens avança un bon refredat. Un refredat anomenat Disco Van. Ell és Scotch.

0: Rock Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: I anem ara a viure una altra vida amb Cano i aquest seu Another Life, l'altra vida. Això és Hot Dance 80, des de la pista central de la teva FM preferida. Ens pots escoltar a les quatre províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. Tot i que, per desgràcia, no es pot escoltar tot Catalunya.

la música de Kano, Another Life. Un tema que el 1983 va ser èxit a Suïssa i Alemanya. I anem a escoltar un que va ser número 1 a Espanya.

anem a acabar aquesta edició de Hot Dance 80 amb una cançó que és molt lenta, però anem a veure aquest remix que han fet els New Life Generation, a veure què li han fet al passar per la batedora. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Sergi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado. Serà fins a la propera. Adéu-siau.

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Ella se descontrola, chilla, chilla, chilla.